0: Estrada compareix a esta hora en el Palau de la Generalitat la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés.
1: Apostem, doncs, per una acadèmia clara en la norma i també pròxima, útil i al servei de la ciutadania.
0: Relleva en el càrrec a Verònica Cantó. Estarem pendents de la seva compareixença. Mentrestant, contar-los que la Comunitat Valenciana ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%, segons dades de la patronal USBEC. Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots, apunten, han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. Dels successos, la Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a Alacant, una dona txeca de 35 anys, sobre la qual pesava una ordre de detenció emesa per les autoritats del seu país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions o explosius. Està a la presó a l'espera que es resolga el seu lliurament a la República Txeca. Més coses, el 72,8% dels xiquets i adolescents valencians tenen diagnosticada almenys una alteració visual, segons revela el baròmetre de la salut visual impulsat pel Col·legi d'Òptics d'Optometristes de la Comunitat. L'enquesta assenyala que el 40% dels menors són miops, un 32% té astigmatisme i un 9,6% és hipermetrop. Assenyalen que les revisions visuals són fonamentals. I en uns minuts està previst l'anunci per part de l'alcalde d'Alacant i la regidora de festes, Cristina Cutanda, dels noms dels artistes que construiran les fogueres oficials adulta i infantil de 2027.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: ...88.7... Onda Cero, Castellón.

0: Castellón, Onda Cero.
1: Seguimos ahora conectando con la universidad. Hoy vamos a hablar con Carla Piqueres de la UGI porque ha sido una de las ganadoras en la sexta edición del concurso Hilotesis. Es una tesis sobre redes sociales organizada por la Red de Divulgación y Cultura Científica de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y la Fundación Ignacio Larramendi. Hoy vamos a poder hablar con ella. Carla, ¿qué tal? Buena vesprada, ¿cómo estás?
2: Hola, buena vesprada. Muy bien, muchas gracias por convidarme.
1: Contanos una mica de qué tracta la teua tesi i com vas adaptar el seu contingut a les imatges d'Instagram.
2: Tracta sobre subtitulació i precisament subtitulació a les xarxes socials. És a dir, que ja sabem que avui en dia una gran quantitat del contingut que consumim o que es publica a les xarxes ens va acompanyat de subtítols. Però, clar, des d'una perspectiva així més professional, aquests subtítols no sempre acaben de ser útils o accessibles. I per això l'objectiu precisament de la meva tesi és analitzar la situació actual d'aquests subtítols i finalment veure com podrien millorar-se perquè foren útils i accessibles per a tothom. Quan vaig adaptar aquesta informació al format d'Instagram, no, per al concurs,

0: curs, crec que vaig partir d'un gran avantatge i és que, a parer meu, es tracta d'un tema prou actual i amb què molta gent pot estar, pot ser familiaritzada, ja que molta gent doncs, utilitza les xarxes socials en el seu dia a dia i s'ha donat que cada vegada més vídeos tenen subtitulació. Però, clar, no va ser una tasca fàcil perquè l'estudi que jo presentava era quantitatiu i no volia saturar amb dades, amb massa números. Així que vaig optar per dues estratègies que crec que van ser clau al concurs, ja que, d'una banda, vaig intentar incloure sempre la persona que estava mirant la publicació, sobretot amb preguntes directes, com, per exemple, quants vídeos has vist avui en les xarxes socials sense so? O també vaig decidir incloure vídeos en un parell de diapositives en compte d'informació escrita per a explicar situacions reals, explicades per testimonis reals, o bé, on els subtítols podien ser útils i així intentar fer que la gent que mirara la publicació es poguera sentir identificada.
1: Uh-huh. I quin diries que és, Carla, la major dificultat per a traslladar continguts científics a les xarxes?
0: Bé, jo penso que sempre hem tingut un poc com la idea que la ciència i la investigació són avorrides, no? I que només la duen a terme quatre rates de biblioteca, podríem dir. Però, clar, jo crec que ja fa un parell d'anys que precisament les xarxes socials estan canviant aquesta concepció que tenim de la ciència mm-hmm. i que, a parer meu, és errònia, ja que cada vegada veiem més creadors i creadores de contingut que es dediquen a la divulgació. Però, clar, no és una tasca senzilla perquè moltes vegades la investigació que pot ser volem explicar és molt complexa o té moltes fases o hi ha massa informació tècnica i, a més, els investigadors i les investigadores solem estar més acostumats i acostumades a escriure articles científics per a revistes, que és un context extremadament formal. Per tant, jo crec que això seria el principal repte, no? La principal dificultat de traslladar el contingut científic a les xarxes, intentar deixar un poquet a banda totes aquestes formalitats, simplificar la informació i adaptar-la a un públic general perquè, al cap i a la fi, no saps mai qui acabarà veient la teua publicació, no saps quina és la seva especialització, si tindrà més o menys estudis, i per això considero que és important preguntar-nos què ens enganxa a nosaltres mateixos i mateixes com a usuaris i usuaris de les xarxes o quin tipus d'informació ens agradaria trobar-nos, no?, a les xarxes, encara que no tinguem ni idea de la temàtica.
1: Està clar. A més, estàs dient que la divulgació és molt important. Per a tu, què es podria fer per a millorar-la?
0: Sí, bé, realment la divulgació per a mi ho és tot, no? Perquè al cap i a la fi les persones que investiguem ho fem sempre amb un propòsit que és d'aportar el nostre granet d'arena per a millorar algun aspecte de la societat. A mi, per exemple, m'agradaria que tot el contingut audiovisual que es publica a les xarxes i en qualsevol altre context fos accessible per a tot el món, però no serviria de res la meva investigació si després els creadors i les creadores de contingut no arriben a saber per què la subtitulació els pot ajudar a ells i a elles i al seu públic. I per això crec que les xarxes socials, que són tan rellevants avui en dia per a la meva generació, tenen molt de potencial perquè, com deia, són importants per a canviar aquesta percepció avorrida, no?, que tenim de la ciència i de la divulgació per arribar a un públic molt més ample i molt més ampli i molt més divers que amb una publicació científica en una revista. I bé, a parer meu, en definitiva, encara hi ha molt de marge de millora perquè hem d'adaptar un poc la manera de fer divulgació als temps actuals i clarament canviar aquesta opinió preconcebuda que una persona pugui tindre sobre la ciència i això no és fàcil. No vull que desapareguin els contextos formals per a fer divulgació com els congressos o les revistes, òbviament, perquè també són molt importants, però sí que crec que hauríem de crear un poc un moviment de conscienciació sobre el fet que moltes vegades la divulgació que fem en aquests contextos es queda exclusivament en una mena d'elit científica i sempre en el mateix tipus de públic. Així que hauríem d'ampliar un poc, no?, a parer meu, el nostre horitzó, adaptar-nos a aquesta era digital, intentar que les investigacions arriben a la societat, a un públic general i no sempre especialitzat. Així que, en definitiva, crec que només així aconseguirem que la divulgació tinga un impacte real.
1: Mm-hmm. Bueno, doncs a seguir treballant. Carla, moltíssimes gràcies per
0: atendre'ns
1: i molta sort. Una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Ana, ¿tú que conoces a mucha gente? ¿Sabes de alguna empresa que alquile herramientas eléctricas?
3: Sí, Ricardo Peris Materiales. Aparte de proporcionarte todo para la reforma, ahora tienen esta cómoda opción.
2: ¿Pero estás segura de que alquilan herramientas eléctricas?
3: Claro.

0: origen de la ciudad actual.
1: Este fin de semana tendremos el videomapping sobre la fachada del ayuntamiento. El 8 de septiembre, el martes, será el día central con una exposición en el Menador para contemplar el documento original del privilegio de traslado que regresa a Castellón por primera vez desde el año 2001. Hoy la alcaldesa ha visitado el Museo Etnológico Castellón en Brics, con los edificios más icónicos de la capital construidos con más de 300 piezas de Lego. Begoña Carrasco.
2: Y qué mejor manera de celebrar el 775 aniversario de nuestra fantástica ciudad que poder observar desde todos los prismas la ciudad de Castellón. Esta exposición seguro es para todas las edades y para todos los públicos, pero ya habéis podido comprobar que a los que más les gusta es a los más pequeños. Llevamos 2 días abiertos y ya han pasado más de 300 personas por el Museo de Etnología de Castellón. Va a estar durante todo el mes de septiembre.
0: Y en sucesos les contamos que la policía judicial ha localizado el cadáver de un hombre de menos de 60 años que podría llevar más de un mes muerto en una vivienda de Castellón. Los vecinos alertaron a la administradora de fincas del fuerte olor que desprendía el inmueble.
3: Tiene síndrome de Diógenes y abría la basura, cogía taco a la basura y se la subía a su casa. Pero a las reuniones de escalera de vez en cuando venía limpio y no teníamos constancia de que esto podía pasar.
0: Ahora la policía judicial investiga las causas de la muerte. Y al cierre, 10 tortugas bobas han regresado hoy al mar Mediterráneo tras haber nacido el verano pasado en un nido localizado en la playa de Benafeli, en Almasora. Los ejemplares han pasado un año en un entorno controlado de la Fundación Oceanographic y la Fundación Azul Marino. Se ha hecho cargo de su cuidado durante la etapa más vulnerable de su vida antes de ser liberadas. Las tortugas, 7 hembras y 3 machos, han pasado de los 33 gramos de peso con los que se encontraron a los 3 kilos de media con los que han sido soltadas. Hasta aquí todo lo que les queríamos contar hasta ahora. Recuerden que la información sigue en redes sociales y nuestra web. Buenas tardes.
4: Más de uno. Noticias Comunidad Valenciana. Núria Moreno.
5: No renunciar al valencià y enfortir el seu prestigi. Bona vesprada. És la crida, la petició, o podríem dir també l'encàrrec que ha deixat avui la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Maria Àngels Francés, en l'acte de la seva presa de possessió en el Palau de la Generalitat. El cap del Consell ha reivindicat que és el valencià una llengua de tots. És el nostre tema de portada, però parlarem també de la calor que torna amb força, amb temperatures altes i anòmales, segons l'EMET. Fins a les 2 contem notícies de la Comunitat Valenciana en Onda Cero. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui oficialment nova presidenta, Maria Àngels Francés, que ha pres possessió del seu càrrec en un acte oficial al qual ha reivindicat un valencià normatiu però pròxim, Ramon Pérez.
6: Com un regal i com un privilegi ha qualificat Francés el càrrec des del qual es compromet ara a defensar una llengua, el valencià, que no pot permetre's perdre el seu lloc al món.
7: No n'hi ha cap altra com la nostra. No hi podem renunciar perquè reflecteix la nostra manera de mirar, entendre i definir la realitat. Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi? Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels com una llengua unitària i diversa, pròpia i compartida.
6: Una tasca per a la qual la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua esperà comptar amb el suport de la Generalitat.
7: Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, solucionar el dia a dia dels usuaris, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat. Estic segura que compartim amb el Consell aquest objectiu i, per tant, ens tindreu al costat quan treballem junts per enfortir l'autoestima lingüística i el prestigi social del valencià.
6: Col·laboració amb la Generalitat que el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit, tot i les discrepàncies expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix a acabar amb este organisme estatutari.
8: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l'Acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa tots només divideix.
6: Ja des de l'oposició Compromís avança que es mantindran vigilants en eixa relació entre la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. El seu síndic, Joan Baldoví, considera que ni Carlos Mazón ni ara Pérez Llorca han fet res, diu literalment, res pel valencià.
9: Continuen atacant el valencià a les aules amb la llei Rovira. Continuen atacant...

0: atacant al valencià, imposant en apunt que no es doblen les pel·lícules i continuen atacant al valencià quan han tallat la possibilitat de que la pròpia Acadèmia Valenciana de la Llengua dissenyi activitats de promoció de la nostra senya d'identitat.
1: Tens un projecte cultural, científic o esportiu? Fes-lo créixer amb el suport de la Generalitat. Presenta la teua sol·licitud a la convocatòria de suport al mecenatge de la Generalitat Valenciana. Els teus col·laboradors obtindran avantatges fiscals i el teu projecte arribarà més lluny. Tens fins al 30 de setembre. Impulsem els teus projectes, fent créixer les teues idees. Oficina de Mecenatge, Generalitat Valenciana.
2: Parlem ara de l'oratge. Tornen els avisos per calor. Està activa l'alerta groga a la província de València per temperatures de 36 graus. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a estos pròxims dies un episodi molt anòmal.
3: Sí, José Ángel Núñez, que és el cap de climatologia d'AEMET a la comunitat, parla d'un pic càlid notable a partir de demà divendres, en principi fins al dilluns o dimarts, tot i que no es descarta que s'allargui més.
4: No va a ser tan intenso como lo de julio-agosto, pero sí que para ser septiembre pues vamos a tener temperaturas muy altas. Vamos a volver a ver temperaturas de 40 grados o algo más en el interior. No va a haber viento de poniente, van a ser vientos flojos, lo cual quiere decir que no se van a disparar las temperaturas en el litoral, pero 32 a 34 grados con humedad muy alta, con brisas muy flojas, sensación de bochorno tanto de día como de noche, pues van a ser temperaturas significativamente altas para las fechas que estamos.
3: I tot això després d'un agost que ha sigut, segons AEMET, el més càlid des que hi ha registres. És la primera vegada des que es va implantar el pla Meteo Alerta, que en un mateix any s'activa 5 dies l'avís roig per temperatures màximes a la comunitat.
2: La comunitat, que ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%, segons dades de la patronal Osbec.
3: Totes les destinacions han superat el 87% d'ocupació i tots apunten, han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. La secretària general d'Osbec, Núria Montes, insisteix això sí que l'estiu no ha acabat encara.
5: Las reservas confirmadas ya para la primera quincena de septiembre apuntan a que septiembre va a ser seguramente el segundo mes en importancia porque ya alcanzan el 87,4% de media en toda la comunidad y puntos como Benidorm ya prácticamente superan el 91% de ocupación para esta primera quincena de septiembre.
3: Benidorm precisament torna a ser el líder en destinacions i el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Quant a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny a l'àrea metropolitana de València.
2: I a menys d'una setmana de l'inici del curs escolar, la Federació de Mares i Pares d'Alumnes de la província de Castelló, FAMPA Castelló Penya Golosa, ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat, diuen, de començar el curs amb mobilitzacions i serveis mínims, tal com va acabar el curs passat. Castelló, Juanjo Tobar.
6: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
7: Tenim molta certa preocupació de que tornem a lo que ha passat. Tenim el dia 12 tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cabers i que se s'escolte.
6: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
7: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quan passes presentes veis que estan ahí per a veure.
6: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la llei de llibertat educativa i millores en la climatització de les aules.
2: I el ple del Consell ha aprovat avui un decret pel qual s'estenen les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts pel foc de la Vall d'Uixó als municipis afectats pels incendis forestals declarats a Tírig i Segorbe el mes d'agost. En concret, podran accedir a aquestes ajudes Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Segorbe i Gàtova. Respecte a un altre incendi, el del Saler a València, l'Ajuntament ha avançat que revisarà els tallafocs de la Devesa per a determinar si són suficients i quines actuacions han d'escometre's per a millorar la seva eficàcia.
3: Ha sigut una de les principals conclusions acordades per unanimitat a la Junta Local de Protecció Civil de Uí, reunida amb caràcter extraordinari per a analitzar l'evolució d'aquest incendi. Juan Carlos Caballeros, el regidor de Prevenció, Extinció d'Incendis i Protecció Civil.
8: Ahora mismo este incendio no se ha dado todavía por extinguido definitivamente, eso tendrán que ser bomberos los que todavía continúan trabajando por la zona en el momento en el que ellos estimen que ya no hay ningún tipo de preocupación porque pueda haber alguna reignición o algún tocón o algunos humos.
2: I els operadors comercials estan oferint als arrossers els primers preus d'esta campanya davant l'inici de la sega i, segons les

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és dijous 3 de setembre i encetem programa amb tota l'actualitat del dia, però també amb temps de parlar, reflexionar i escoltar els protagonistes. Avui volem detindre'ns en una notícia que està generant debat. La Federació Espanyola de Futbol ultima un acord perquè les jugadores de la selecció puguen congelar els seus òvuls, una proposta que algunes futbolistes veuen com un avanç, però que també ha generat veus crítiques. Què implica realment congelar òvuls? És una ajuda per a les esportistes o haurien de parlar sobretot de com facilitar la maternitat durant la carrera esportiva? Doncs ho preguntarem a una especialista que tenim així a la Comunitat Valenciana, tota una referent en fertilitat de l'equip de Juana Crespo. I com cada dijous, música, avui mirem un any enrere perquè tal dia com avui fa un any s'ultimaven els preparatius per obrir les portes del Roig Arena. Un any després, més d'1,5 milions de persones han passat pel recinte i s'hi han celebrat més de 300 esdeveniments. Doncs tot això en el programa que arrenquem ja i ho fem de la mà de Núria Moreno amb l'actualitat informativa. Núria, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Anem a comentar principals temes d'actualitat.
2: Doncs avui ha pres possessió del seu càrrec la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és Maria Àngels Francés, i ha sigut en un acte al Palau de la Generalitat a València. Ella ha reivindicat en el seu discurs un valencià normatiu però pròxim, ha dit també, i ha dit que el valencià no pot permetre's perdre el seu lloc al món. Per a la seva nova tasca, per a eixa presidència de l'AVL, diu que espera comptar amb el suport de la Generalitat, una col·laboració amb la Generalitat que el seu president Juanfran Pérez Llorca ha garantit, tot i que, recordem les discrepàncies que ja estaven expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix estos últims anys a acabar amb este organisme estatutari. Des de l'oposició Compromís ha avançat que es mantindran vigilants en eixa relació entre la Generalitat i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Avui hem parlat també de l'oratge, del temps, perquè tornen els avisos per calor. Està activa, recordem, l'alerta groga a la província de València per temperatures de 36 graus i des de l'AEMET confirmen que estos pròxims dies hi haurà un episodi molt anòmal amb temperatures molt elevades, fins i tot podrien allargar-se més enllà del dilluns o el dimarts. Avui també hem fet balanç d'ocupació pel que fa a la patronal Osbec. La Comunitat Valenciana, segons les seues dades, ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana del 92,7%. També hem parlat d'educació i és que falta poc menys d'una setmana per a que s'iniciï el curs escolar i avui hem posat una ullada a Castelló perquè Fampa Castelló Penyagolosa ha fet balanç un poc del curs passat i també del que es preveu per a este curs i s'han mostrat preocupats davant la possibilitat de començar el curs amb mobilitzacions, que ja saben que va ser així perquè hi ha convocades ja l'11 i 12 de setembre i també pels serveis mínims que puguen haver davant d'eixa vaga de docents que, recordem, està suspesa però no està desconvocada.
1: Doncs estos i altres temes d'actualitat els ampliarem aquesta vesprada a la brújula a partir de les 7:20 amb Ramon Pérez. Gràcies.
2: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara, perquè abordem altres assumptes de l'actualitat també en este espai quan són les 2:33, quasi 34. Andrea Gut, bona vesprada.
3: Bona vesprada, companya.
1: Parlem ara d'un tema que ha sacsejat el món de l'esport, sobretot del femení. La Federació Espanyola de Futbol, els dèiem, està ultimant un acord per a facilitar a les futbolistes listes de la selecció que congelen els seus òvuls. És una mesura que busca facilitar que les esportistes no hagin de renunciar a ser mares per la seva carrera professional. Però és una notícia que han anat celebrant algunes estrelles, però altres l'han criticada, no?
3: Sí, n'hi ha com a llums i sombres també en aquesta notícia, però preguntarem ara a una gran experta, però és que no només és un avanç per a les grans estrelles, ara ne direm algunes, també per a les esportistes més anònimes i no professionals, per exemple, com la valenciana, com Lídia, que és d'ací de València, que entrena a diari, ha estat federada en gimnàsia rítmica, ens ha contat, ha sigut atleta i ara mateixa practica el trail running i té molts reptes esportius per davant. Ella ens ha contat que va decidir preservar la seva fertilitat als 30 anys per diferents assumptes personals i per l'esport i així ha analitzat aquestes llums i aquestes ombres d'una mesura que ella sí que haguera acceptat si l'haguera tingut sobre la

0: aula.
1: Creo que puede ser especialmente útil en el deporte profesional en general, donde los años de mayor rendimiento coinciden principalmente con la etapa fértil de la mujer. Ahora bien, para mí la cuestión fundamental es que esta posibilidad, desde mi punto de vista, debe plantearse siempre desde la libertad de cada mujer. Preservar la fertilidad no debería convertirse en un mensaje, o explícito o implícito, de que una deportista tiene que retrasar su maternidad para continuar con su carrera. O sea, del mismo modo que se facilita la opción de preservar, creo que también deberían haber políticas de apoyo necesario para aquellas deportistas que quieran ser madre antes del, por ejemplo, de los 30 años o durante la carrera profesional. Para mí lo importante es que cada mujer pueda decidir sobre su maternidad con libertad.
2: Doncs en què anem a parlar?
3: Sí, aquest és el testimoni de Lídia, un dels molts casos sobre els que se podria aplicar aquesta nova notícia, però anem a conèixer aquesta part més experta amb la doctora Juana Crespo, especialista en fertilitat de València, de l'equip Juana Crespo. Juana, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Bueno, primer lloc, com valora aquesta mesura com a especialista?
4: A veure, mira, el gran problema que estem tenint en l'actualitat és precisament l'edat de la dona. Entonces, tenim dos maneres d'abordar-lo, des del punt de vista mèdic i des del punt de vista reproductiu. O sea, l'etapa de millor òvuls, l'etapa de millor úter, l'etapa més fèrtil, són els 20 anys, dels 20 als 25. Lamentablement, entre els 20 i els 25, en este moment, hasta socialment se mire mal a la gent que decideix embarassar-se jove. O sea, se mire com... tan jove no és el que toca. Però no ningú sap el gran problema que ens dona l'envelliment. Clar, l'esportista d'élite, però l'esportista d'élite, l'opositora, la que té que fer carreres, les metgesses que tenim carreres hiperllargues, les enginyeres, o sea, lamentablement els millors òvuls els tirem a una edat en què no els gastem. Entonces hi ha un refrán que, a més, és ben fàcil: qui guarda quan té, menja quan vol. La societat està fent que es comencéssim a tindre fills a partir dels 35 anys. A partir dels 35 anys hem gastat los dels 20, los dels 25 i los dels 30. Entonces, me pareix la federació abanderar i, d'alguna manera, fer visible algo que els metges de reproducció estem parlant, el retras de la maternitat. La llibertat per a decidir quan volem ser mare té que estar en estos moments en la mà de cada una de nosaltres. Llibertat si volem ser mares joves i llibertat si volem, abans de ser mares, complir la nostra vida professional o del tipus que siga. Però fer visible el que podem guardar a una edat on tenim bon material me pareix una gran bandera i, des de luego, i sobretot, per a educar la nostra societat.
2: Perquè potser no hi ha suficient informació, no sé què pensa, perquè, clar...
4: Hi ha informació, però tot el món pensa. A veure, ma mare se va embarassar en 40 anys, jo també, però ta mare era el quart. Cada embaràs vas a ahorrar un any d'òvuls. No envellix igual una dona que tinga dos o tres fills que una que no ne té cap. Tots pensem, com les nostres mares se van embarassar i van tindre fills, hasta ma abuela està als 45 anys. No, teta, no, això no juguem en el mateix partit. Entonces, informació la n'hi ha, però tot el món als 30 anys està mirant cap a una altra banda i no està pensant que als 40 voldrà ser mare. I no saps la faena que tenim treballar en òvuls de baixa qualitat i de 40 anys. No vos podeu imaginar el que patís. O sigui, jo crec que la reproducció assistida està tan demonitzada perquè, precisament, com mos ve la gent molt tard i en molt mals casos, mos toca fer-les patir.
2: Ja.
3: Sí, perquè no sé si, Juana, més en lo social, podríem dir, en l'esport femení d'èlit, encara existís aquesta certa por, no?, que un embaràs puga perjudicar-te la carrera, no?, des del punt de vista
4: teu
3: mèdic. A veure, saps
4: què passa? Que te pare, d'alguna manera, te pare el moment en el que tu estàs físicament, o sigui, al final, els deberes, un embaràs, al final, és un esforç pel teu cos en una direcció. El teu úter és el que necessita la sang,

0: los millors aports teus tenen que ser pel nou, pel xiquet, pel que estàs criant. O sea, d'alguna manera, efectivament, competís un embaràs en necessite la millor musculació, el millor braç, els millors salts. O sea, d'alguna manera, un embaràs als 23 anys en una deportista d'élite te fan retrasar la teua carrera 6 o 7 mesos, que pot ser no siga definitiu, perquè tu tens una fractura de genoll i pare 6 mesos, me seguixes, però sí que és de veres que un embaràs en aquests moments físicament, quan tu necessites donar el 100-150%, no és el moment en què físicament estàs millor, tens que frenar, parar i ser incubadora per a que el teu fill creixca en les millors condicions. O sea, lamentablement, en aquests moments, quan tu estàs embarassada de 6 mesos, fer esport d'impacte no és el moment, hi ha que divorciar-lo. I entonces tens dues maneres de divorciar-les. Frenes conjunturalment la teua carrera esportiva 6 mesos, pues a partir del tercer mes jo ja sé que tinc una fístula de sang i de cuidados que és el meu fill. I quan parisc me pose en marxa una altra volta, i això és una decisió. I l'altra decisió és, bueno, jo ara no me puc permetre en esta competició brutal que tinc per estar en el top, no me puc permetre una lesió, entre comilles, no és una lesió, però és una parada. No me puc permetre, i això 6 mesos, me'n vaig a un especialista i que me diga, mira, Juana, jo en estos moments no és el millor moment, vull que me digues com me veus per embarassar-me d'ací 5 anys. Doncs pues mira, anem a guardar, ara tens 24 anys, o 28, o 20, dos, per baix de 30 seria lo ideal. Per què? Pues perquè és molt fàcil embarassar òvuls per baix de 30 anys. Anem a guardar els òvuls i mira, tens un úter en retro, o tens regles molt doloroses, també llirà malament l'úter perquè patís molt. Mira, anem a... I a més, no tens regles per cada... l'estrès.
1: Exacte, és que ens quedem en sense temps, una... Juana. Exacte, sense... En cada cas, pues, el que hi ha que fer és anar als especialistes, així és.
0: Claro, especialista perquè, a més, depenent de qui eres tu, per exemple, les deportistes d'élite, n'hi ha vegades que la regla se'n va. Per què? Perquè el cos entén que necessita tota l'energia per als músculs i la falta de regla farà que les ovulacions s'inhibisquen i la qualitat ovular tu tens que tindre-ho present.
1: Exacte.
0: Vull dir-te que anar a algú que te dona un bon consell.
1: Doncs Juana Crespo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins una pròxima ocasió.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-nos estar, per fer visible un problema que tenim nosaltres. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Bona tarda.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: suena música en este dijous, en esta sintonía, la de Onda Cero, en Comunidad Valenciana, en la Onda, porque les bones costums nos han de perdre. Y inician temporada, no podía faltar el dijous de música. De música per contar-los tot allò que passa al nostre territori, concerts, i avui més especial perquè estem de celebració. Un anyet complix d'ací uns dies el Roig Arena i les xifres són impressionants. Però primer vaig a saludar al qui m'acompanya de la mà en aquesta secció i bàsicament és l'ànima, perquè vaig a Javi Mendigatxa, company, bona vesprada.
1: Què tal, Begoña, com estàs? Bona vesprada. Mira, precisament d'això t'anava a parlar. Tu te'n recordes quina va ser l'entrevista que vam fer, la primera entrevista de la temporada l'any passat?
0: De musical.
1: Sí, va ser de música i van parlar de l'espectacle de Nino Bravo.
0: Nino Bravo,
1: clar, sí. Que era el que suposava el tret d'eixida oficial per al nou recinte de la nostra comunitat, com tu dies, el Roig Arena. Un recinte que per als valencians es donava l'oportunitat de no desaparèixer del mapa, que era el que ens passava fins ara en els grans concerts dels recintes coberts al nostre país. A més, apareixien moltes expectatives i jo crec que les expectatives s'han cobert i de quina manera, I un any després estem parlant que podem presumir en la nostra comunitat de comptar amb el millor recinte per a gaudir de les grans gires a cobert al nostre país. Per això mateix, jo crec que començar la temporada celebrant un any de tants bons moments viscuts per centenars de milers, perquè són moltíssimes, moltíssimes, podríem dir, com dia, centenars de milers, no, un milió i mig de persones, més d'un milió i mig, han passat ja per el Roig Arena. Jo crec que parlar de tot el que ha passat en aquest any que ja porta d'esdeveniments, de concerts i de moltes altres esdeveniments que hem celebrat, és la millor manera de començar la temporada, no?
0: Així que sí.
1: Què sembla si saluden a Víctor Sendra, que és el director general del Roig Arena? Víctor, bona vesprada. Benvingut a Onda Cero.
0: Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: I enhorabona, perquè quin any més perfecte. Així tot bé,
2: Bueno, enhorabona no espera Víctor Sendra, enhorabona és... primer, abans que res, evidentment per a la figura que ha fet això possible, que és Juan Roig, en el que va creure, va apostar en donar-li a València algo que tenia que anar molt allà en el que és la part del legat que ell està treballant i com està apostant. Al final, la Roig Arena és un element, una plataforma que el que fa també és, evidentment, ajudar moltíssim a València Bàsquet com a club, el vot que es pega en conjunt entre València Bàsquet i el Roig Arena, que és la casa del València Bàsquet. Però, a més, n'hi ha una amplitud molt gran, que és el que estàs explicant ara, no? de com l'abarca molt més aquesta quantitat de gent o la societat que pot arribar a disfrutar d'un recinte com este.
0: Si fem balanç, Víctor, qui anava a dir fa un any, no?, que 1,5 milions de visitants ja farien el Roig Arena, més de 300 esdeveniments. Vos ho creuríeu a dia d'avui?
2: Bueno, nosaltres treballàvem des de la humilitat eixa, no? I el intentar aprendre, sobretot l'objectiu era arrencar bé, o sigui, fer les coses bé, arrencar bé, aprendre moltíssim, aprendre ràpidament de les coses que poden eixir bé, eixir mal, corregir-les, les que eixien bé, potenciar-les, i ahí, més allà de la xifra, que clar, evidentment, no veiem el millor i mig, nosaltres l'objectiu, recordem que era un milió en un any, un milió de persones passant en un any, i el millor pràcticament l'havien aconseguit en 6 mesos. Entonces, més allà de lo que és el dato del millor i mig, lo que sí que està molt reforçant és aquest equip que ha sigut el que ha fet possible tot això, aquest esforç que s'ha treballat, sobretot molt bé els processos, molt bé la manera, en el model, implantar un model que per nosaltres és clau, que és el model de qualitat total, però fet en un altre sector, en una altra indústria, en un altre entorn, en el qual hi ha que saber aplicar molt bé perquè la gent es doni compte que si no venem concerts o no venem partits o no venem, si el que venem són experiències, no? Entonces, l'experiència la genera les persones, la genera els equips, la genera

0: doncs, el tracte a la gent, i això és el que fa al final, que ese milió i mig, pues, abans ja fet, que vinguin així. Deixa millor i mig pensar que n'hi ha, pues, evidentment, en la part del bàsquet, que és importantíssima, aquestes 15.000 persones abonades que recurrentment estan venint, té un gran pes, però pensar que quasi un milió, al voltant d'un milió de persones, que ja no són tan recurrents, perquè són, depèn del estil que siga o el tipus de música que siga, i vosaltres que sabeu molt d'això també podeu confirmar-ho, sí, siga diferent, també té molta força i molta potència.
1: Uh-huh. Víctor, ¿tú recordes quiénes eran las sensaciones que tenías para un año cuando estaba a punto de comenzar todo el que era la parte de música del recinte?
0: Bueno, es que parece de un año, Javi, parece que siga para mí pasado con su por ahí. un año muy intenso. Sí, sí que recorde, porque son momentos únicos que vives en la vida. Yo una cosa que recorde mucho es de ver, era sabían que entraba en un nou món, entraba en un nou projecte, algo que tenim una responsabilitat molt gran, ens sentim molt responsables tot l'equip, que per això jo l'equip el posa moltíssim en valor, perquè sabíem que era més allà de lo que és l'edifici o el recinte en si, no? Era què anava a passar ahí dins, és a dir, i com representava lo que era la nostra ciutat, la nostra comunitat, inclús està bé a nivell país, i l'altre també, pues, qui estava darrere, no? Roig Arena, el diu tot, és a dir, ese apellido, pues, també tens aquesta responsabilitat de que està fent algo molt gran per tots, i nosaltres volíem. Jo l'equip recordo molts moments d'això, evidentment, de nervis, però una il·lusió grandíssima, i, bueno, pues es veu que han corregut moltíssim perquè això sigui possible.
1: Mm-hmm. Nosaltres parlem amb molts promotors de música en aquest espai, i tot el món diu el mateix, és el millor recinte del nostre país per a fer música a cobert. Que, a més del que diuen al nostre país, també sembla que ja s'estan assabentant d'això fora les nostres fronteres. Quina responsabilitat, no? I que orgull també.
0: Bueno, pues es que es orgullo. Lo poder saber no es... Nosotros pueden contar ahora cosas, lo pueden decir. Yo creo que lo importante es que lo que me satisfecho también es que la gente es la que está reconociendo. Entonces, cuando tú ves que la gente... No sé, yo tengo que decir, pero este mes de agosto hacemos un concert de heavy metal y ves a la gente que tapa ahora y dicen, ostras, qué guay tú de tindre eso para disfrutarlo, que venim així, que estem fresquets en el calor que estava fent, que tenim els asseos que estan nets, que tenim la restauració. Nosaltres treballem això, entonces, com dius tu, és una responsabilitat perquè volem fer-ho bé, no n'hi ha cap dubte, corregir el que fem mal, i sobretot sapiguem que això està bé, perquè mos han tancat un poc, no nosaltres en este món, per fer les coses bé, però el dones compte ara que van contactant amb tu i van cridant i van un poc també interessant-se molt de com estem fent les coses i l'equip on treballa, i això també és un reconeixement encobert que n'hi ha per part, tu has dit, els promotors, per part d'altres recintes que estan venint, per part de la gent quan el diu això. Entonces, crec que l'important no és el que uno diu de lo que està fent, l'important és el que els demés realment estan veient o estan dient. Sempre dient que tenim molta millora i escoltem sobretot per corregir lo que no estem fent bé.
2: Uh-huh. El reconeixement de la gent, de moltíssima gent, que heu fet els somnis realitat, perquè hem tingut a Quevedo en primícia, hem tingut a Aitana durant molts dies, i crec que la ciutat on més concerts ha fet, hem tingut la despedida de Sabina, un Hans Zimmer que tenia les entrades esgotades des de feia mesos, Rod Stewart, Disney on Ice, el bàsquet, o sigui, heu fet els somnis realitat de moltíssima gent, Víctor.
1: La final del Mundial,
2: clar, és que són tantes fites que seria impossible nomenar-les a totes. Tu en quines te quedaries també o quines destacaries també?
0: No vull quedar-me ninguna perquè totes han tingut el seu treball, totes han tingut la seva dosi d'implicació. Jo torno a dir, des de l'equip de contingut, en tot l'equip de contingut, la producció, la part de comunicació, la part de vamos, tots és un equip. Entonces crec que... És més, estàs ara dient noms d'artistes i crec que també hem votat un altre pas que nosaltres no m'ho creiem al principi, no anirà, no? Perquè no estan entre recintes i això no ho valoraran. I és, per exemple, el vot de la gastronomia, no? És a dir, jo l'estic recordant artistes que has nombrat que acabaven el concert i de forma amagant, entre cometes, perquè no ho sabia, o l'endemà, venien perquè volien provar la gastronomia del Roig Arena, volien provar fer les paelles de Poble Nou, en Miguel Martí. Però, clar, tot això també és un poc el canvi que es dona a lo que deixa experiència en el conjunt, no només en una part que és musical, sinó tenir que pensar que això és un...
2: L'experiència completa. Sí.
1: Però com dius, sempre es pot millorar i vosaltres, de fet, heu millorat el so encara més. O sea, ara veu, heu fet una inversió important per a que el so siga perfecte. Ja era gran, era molt important i ara ja és brutal.
0: Sí, això és de bo, però quan tu tens que nosaltres hem pogut escoltar un poc, no? De dir quines coses ens valoren molt positivament... quines coses ens diuen que podem millorar i sempre que n'hi hagi raó treballarem i si és factible millorar-les i bueno, en això posa el nostre model en escoltar al jefe que diem nosaltres, a la gent que ve així i poder corregir, sabem que és una cosa importante.

0: imprescindible, perquè al final vens a escoltar música, ja teníem una part molt ben coberta, que era l'aïllament per a la societat, la part societat, no evitar molèsties, però la part interna volíem millorar-ho, que creiem que podíem millorar-ho. Entonces, ahí, també és una part important quan tu veus que una companyia molt gran també, internacional, número un mundial, també aposta per este recinte, no? Per dir, ahí estan passant coses importants i jo vull apostar per estar ahí. I això, pues, com dius tu, pues en este món és en la indústria superimportant.
1: Mm-hmm. Jo crec que això és la imatge que s'anirà sobretot projectant, ja es projecta a nivell internacional, però s'acabarà de sentar, no? De cara al futur. M'imagino que els reptes estan per davant, Víctor, quins podríem dir que són?
0: Bueno, un poc la reflexió que estàvem fent així és, anem a partir, encara que sigui un poc molt autocrític, no? En alguna ocasió nosaltres diem que este ha sigut l'any zero. Un any zero és l'any en el qual arranques, anem pegant bots, anem pegant escalons, comencem en un contingut, anem evolucionant-lo, anem fent, per exemple, per nosaltres era importantíssim el club, la part del València Bàsquet era la part que volíem arrencar en unes garanties també de fer les coses bé, ajudar en tot el que puguem a que el club tirar cap avant. També és un orgull impressionant poder dir que el primer any que s'inaugura el Roig Arena, el de Munters guanya una lliga, es fa una temporada històrica, s'ha aconseguit una Final Four,
2: sí,
0: un moment emblemàtic. Bueno, això, jo crec que és un tema, la unió, la simbiosi de dos germans que estem tan units, el poder reforçar uno, reforça l'altre, i l'altre reforça uno, i això, pues, està. En quant a reptes, pues, en zero era ese, i ara és anar afiançant el que tenim. Estem satisfets perquè estem veient no només els números que tenim a fecha d'avui aconseguir, no? En l'aniversari, si nosaltres tenim una predicció, pot entrar a veure un poc el calendari que n'hi ha i tot el que falta per anunciar. El que està dient d'aquest calendari cap avant és que ho ha dit Javi, que la indústria, els promotors i tot el que és la gent, el món corporatiu, tot el món està apostant per a vindre així a fer coses, i això, pues, és l'orgull que tenim, no? Si parles un poc més críticament, pues, volem seguir creixent en la part internacional, concerts, amb estat ja clavant concerts internacionals, i estem treballant per a que puguen apostar en vindre més encara. Estem treballant molt en aquesta diversitat que hem dit antes, de tipus de vent, perquè volem que sigui molt transgeneracional, que vinguin gent major, que vinguin gent jove, que vinguin tot tipus, perquè al final s'ha de ser per disfrutar-ho tot el món. I aquest mes de milió de persones que ha vingut en la part d'entreteniment pur i dur i corporatiu, pues, evidentment mos fa tindre molta força.
1: Doncs, Víctor, només ens queda tornar a insistir en eixes felicitats pel primer aniversari a tot l'equip que forma part del Roig Arena, a tot l'univers Mercadona, com sabem, amb eixe model de qualitat total. I només augurem que el pròxim any siga la meitat de lo bo que ha sigut enguany, que segur que ho serà, per molts més èxits.
0: Bueno, pues moltes gràcies, i això, lo important és, com estem dient ara, que tots ens sentim orgullosos. Crec que en este cas, torno a repetir, pues, Juan Roig va apostar per fer esta infraestructura, i ahí també posem valor també la gent que va participar en fer-la, R, estudios, que evidentment tindre un arquitecte és quan t'entren en moments que tens que després operar-lo, gestionar un recinte xina, tens que tindre-lo, però es va creure en això, i a partir d'ahí, pues, lo que hem que fer nosaltres és una gestió, que la gent estiga molt contenta en aquesta gestió, la valore, però la valore en fets, no en paraules, sinó que repetisca, que siguis que apostant i vinguin, i sobretot que la societat es tinga orgullosa.
2: Víctor, enhorabona i moltes gràcies.
1: Gràcies. Adéu.
0: A vosaltres.
1: Adéu. Fins prompte. Adéu.
2: Què et sembla si ens acomiadem, sí, en l'home que va omplir amb de 9.000 persones, que es diu Ràpid i Pronte, el Roig Arena,
1: la
2: en Quevedo?
1: La pista, Sí, sí, jo anava a dir-te, Javi, si tu et mullaves amb la teua experiència preferida durant tot l'any. Jo em quedaria amb les paelles de Poblenou, que són meravelloses, i amb un dels concerts que em va fascinar, que crec que va ser... És que estic ahí, pues, entre Aitana i el de Sabina, perquè els dos es vaig disfrutar molt i en versions molt diferents, però a mi aixòs dos me quedaria jo.
2: Jo per treball he anat a molts, la veritat. Sí. Vaig flipar a Ana Maya, perquè va ser increïble, i em quedé en un moment que va ser màgic, que va ser quan el cantant de James, que era el grup en el que hem començat l'entrevista, va baixar, sí, al públic. I va estar per tot el públic del Roig Arena, va recórrer tot el públic, tot el recinte del Roig Arena cantant. Va ser brutal, sí, va ser brutal aquest moment.
1: Que guai. Doncs aquestes experiències són les que ens esperen un anyet més al Roig Arena, en l'any 0, com deia Víctor, ara per l'any 1, després d'haver aconseguit moltíssimes coses, i com deia Víctor, ve a sentir-nos ben orgullosos del que tenim a la terreta,
2: tant,
1: que és part,
2: sí,
1: de tots. Gràcies,
2: sí,
1: company.
2: Adéu.
1: Fins prompte. Adéu.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles,

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Crònica econòmica avui en portada amb les últimes dades turístiques de l'estiu a casa nostra i amb elles, clar, la tornada a la rutina també per al món empresarial i econòmic. Les cambres de comerç valencianes demanen a les institucions que garantisquen el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. I de l'àmbit judicial, el tancament esta mateixa vesprada de la fase d'instrucció del cas de corrupció a Sud, que confirma la imputació, d'entre altres, del vicealcalde de Rita Barberà o del mateix cunyat de l'exalcaldessa de València amb el PP. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. Primer, avui dijous, és l'economia. La comunitat ha tancat la segona quinzena d'agost amb una ocupació hotelera mitjana de fora el 93%. Són dades que ofereix la patronal hotelera valenciana OSBEC, Núria Moreno.
2: Tots els destins han superat el 87% d'ocupació i tots apunten han crescut respecte a 2025, encara que ho han fet de manera moderada. La secretària general d'OSBEC, Núria Montes, insisteix, això sí, que l'estiu no ha acabat encara.
3: Les reserves confirmades ja per a la primera quinzena de setembre apunten a que setembre va ser segurament el segon mes en importància perquè ja alcancen

0: el 87,4% de media en toda la comunidad. Y puntos como Benidorm ya prácticamente superan el 91% de ocupación para esta primera quincena de septiembre.
1: Benidorm, que torna a ser líder en destins, y el mercat nacional continua sent el principal emissor, sobretot a Castelló, Alacant Sud i Costa Blanca. Pel que fa a l'estranger, el major pes és del Regne Unit, mentre Itàlia guanya terreny en l'àrea metropolitana de València.
2: Les cambres de comerç valencianes han obert avui el nou curs econòmic, podríem dir, amb el seu tradicional acte institucional al Palmar, a València, al qual han defensat la importància d'assegurar el creixement econòmic i la competitivitat empresarial. Aprofitem això i ens fixem avui dijous en la tornada a la rutina, clar, econòmica i empresarial, per exemple, als polígons industrials. Verònica Bosch és la presidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Verònica, bona vesprada.
3: Hola, buena mesprada, una matización. Ahora soy ya vicepresidenta, ya cedí el testigo hace unos meses.
2: Saps què passa, Verònica, que tenim encara el càrrec de presidenta, sí, perquè claro, tu vas ser una de les cares més reconegudes de la Dana, sí, i de la, sí, reconstrucció. Sí. Et pregunto, sí, si et sembla primer per això, Verònica, perquè estem parlant del vostre cas concret, del de Paiporta. Com va la recuperació, dime, després de la Dana als polígons? Perquè estem a punt de complir ja 2 anys de la barrancada. Sí. Com va la situació?
3: Pues mira, nosotros es un poco desigual. La gente ha reemprendido la actividad económica, pero sí que nos falta lo que son las cosas de reconstrucción, de alcantarillado, de todo eso que hay que reponer. Y hemos recibido ya para la reconstrucción del Ministerio de Política Territorial, recibimos una subvención muy grande para Paiporta, 201 millones, de esos 20 millones eran para nuestros polígonos. Ahora nos falta la licitación y la ejecución. Y queremos que sea lo antes posible, que se coordine lo antes posible y que salga todo muy bien. También tenemos, nos han ayudado de los fondos FEDER, para el, sí, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, nos han dado también 9 millones de euros para ejecutar un puente que nos va a venir muy bien para el polígono industrial de La Mina, para conectar mejor el pueblo con el polígono y las entradas y salidas de ese polígono, que en algún momento eran complicadas. Y eso nos va a venir también muy bien.
2: Y a coordinación, Verónica, y a coordinación entre las instituciones implicadas en la reconstrucción.
3: Pues eso es lo que pedimos nosotros, rapidez y coordinación. Ojalá. Nosotros estamos en muy buena sintonía con todas las administraciones. Recibimos y hablamos con todo el mundo. Con el ayuntamiento tenemos muy buena sintonía. Pero echamos de menos a veces entre administraciones la coordinación. Sí, esa es la verdad.
2: I més enllà de la Dana, quines diries que són, ara que estem en setembre, com mencionàvem, quines diries que són les necessitats de polígons industrials com els vostres, de Paiporta? Podríem dir que teniu una grandària mitjana, no? Ja tirant fins i tot a gran. Quins serien els deures, sí, de cara a este nou curs que poseu a les institucions?
3: Pues mira, nosotros ahora ya estamos intentando que nuestros polígonos sean más competitivos y más modernos, modernizarlos, aprovechar la reconstrucción para hacer eso. Entonces, desde la Asociación de Polígonos Industriales de Paiporta, nos queremos convertir en entidad de gestión y modernización. Que nuestros polígonos tengan de todo, estén bien dotados, tengan servicios, que los trabajadores tengan de todo, guarderías y cosas así. Y que funcione todo lo mejor posible para estar en el siglo XXI, pero bien.
2: Volia preguntar-te també per una qüestió concreta, Verònica, per el de la mobilitat. En el vostre cas concret esteu a més ubicats a l'àrea metropolitana de València, que sabem totes i tots que el trànsit està cada vegada més pitjor pels vehicles, pels camions, en el cas concret dels polígons. Tenim suficientment preparats els nostres polígons a nivell d'infraestructures?
3: Pues eso es un reto, conseguir más aparcamientos, conseguir... digamos que el carril bici, que es bueno para desplazarse, a su vez no entorpezca la entrada de camiones, a su vez las zonas verdes y la coordinación. Hemos pedido también que los autobuses se pasen por los polígonos y entonces eso es una reivindicación constante.
2: Estem ara en setembre, Verònica, es nota ja la reactivació de l'activitat per ahir, encara que això de tancar per estiu jo crec que és cada vegada més una excepció, no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí. Hay algunas empresas que sí que cierran, pero se sigue viendo actividad, hombre, no como antiguamente, digamos, pero sí, yo creo que las empresas muy grandes no cierran, no se lo pueden permitir, y otras, pues sí, las más pequeñas yo creo que sí, que cierran.
2: Doncs així és com comença este nou curs econòmic i empresarial. Verònica Bosch, que és la vicepresidenta de l'Associació dels Polígons Industrials de Paiporta. Gràcies, Verònica, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
3: Vale, muchas gracias a vosotros por seguir prestando atención a Paiporta.
2: I també de l'economia, atenció a això, perquè els operadors comercials estan oferint als nostres arrossers, els arrossers valencians, els estan oferint els primers preus d'esta campanya i, segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, aquests preus suposarien un enfonsament del 30% respecte a la campanya passada. Estimen, de fet, una pèrdua d'uns 20 cèntims per cada quilo que es ven. José Pascual Fortea és el responsable d'Arròs d'Ava.
4: Esto nos implica cultivar a pérdidas, cosa que es ilegal, que nos compren el arroz por debajo del coste de producción. Y al mismo tiempo, de cada año que viene, veríamos campos abandonados provocando la decadencia de un parque natural tan apreciado por todos y que nosotros mismos, los agricultores, hemos mantenido en este estado hasta la fecha.
2: Són ara mateix les 7 i 27 minuts de la vesprada. Ha conclòs precisament esta vesprada la instrucció judicial del Casasud de corrupció política a l'Ajuntament de València amb el PP de Rita Barberà i finalment hauran de seure a la banqueta dels acusats i sotmetre's a juí càrrecs com ara, per exemple, l'exvicealcalde de la ciutat, Alfonso Grau, o el cunyat de Rita Barberà, l'advocat José María Corbín. També es manté l'acusació contra Rafael Rubio, en este cas exsubdelegat del govern central amb el Partit Socialista, encara que el gruix de la macrocausa judicial està relacionat amb, això sí, amb el Partit Popular. S'investiga concretament si el consistori de la capital valenciana va cobrar comissions en forma de diners o de regals en procediments d'adjudicació d'obra pública amb Rita Barberà a l'alcaldia. És notícia judicial d'esta mateixa vesprada. Multitudinàries van ser les concentracions per Ceuta d'ara fa exactament 24 hores multitudinàries a la comunitat. Avui la Federació Valenciana de Municipis i Províncies agraeix als ajuntaments que secundaren esta convocatòria. Només a València, per exemple, es van reunir 50.000 persones, segons el consistori, una xifra, això sí, que la delegació del govern central rebaixa a 25.000. Paqui Bartual, presidenta de la Federació del PP.
5: Entendemos que el municipalismo es cercanía, es convivencia y también solidaridad. Y ayer, por encima de diferencias políticas, muchas plazas valencianas lanzaron un mismo mensaje de cariño y apoyo.
2: La Federació de Mares i Pares d'Alumnes, FAMPA Castelló Penyagolosa, ha mostrat avui la seva preocupació davant la possibilitat de començar el pròxim curs escolar. Recordem, la pròxima setmana, començar-lo amb mobilitzacions per part del professorat i serveis mínims, que és tal com va acabar, recordem, precisament el curs passat. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
6: Des de FAMPA demanen que sindicats i conselleria arriben a un acord per a minimitzar l'impacte que suposaria una nova vaga educativa. Tot i això, el president de la Federació, Vicent Gumbau, insistís en que la majoria de les famílies dona suport als docents.
7: Tenim molta certa preocupació de que tornem a lo que ha passat. Tenim el dia 12, tenim una nova manifestació, que esperem donar amplis cabells i que se'ns escolte.
6: Gumbau també advertís dels problemes en les infraestructures educatives.
7: Tan fàcil com des de conselleria no sols anar a inauguracions de centres, sinó de en quan passes presentes vells, que estan ahí per a veure.
6: La FAMPA reclama, a més, un major suport a les escoles rurals, més recursos per abordar la salut mental, la derogació de la Llei de Llibertat Educativa i millores en la climatització de les aules.
2: L'Acadèmia Valenciana de la Llengua té des d'avui oficialment nova presidenta. És Maria Àngels Francesc, que ha pres possessió del seu càrrec en un acte oficial, al qual ha reivindicat un valencià normatiu però pròxim. Es compromet ara a defensar una llengua, la nostra, que no pot permetre's perdre el seu lloc al món.
8: No n'hi ha cap altra com la nostra. No hi podem renunciar perquè reflecteix la nostra manera de mirar, entendre i definir la realitat. Vos imagineu altres països que tenen llengües pròpies renunciant-hi? Tenim dret a ser en el trencadís del món i a perdurar des de les arrels com una llengua unitària i diversa, pròpia i compartida.
2: Una tasca per a la qual la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua espera comptar amb el suport del govern valencià, col·laboració amb la Generalitat que el seu president, Juan Fran Pérez Llorca, ha garantit, tot i les discrepàncies expressades pel seu soci, per Vox, que insisteix a acabar amb este organisme estatutari.
9: Soc un defensor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que l'Acadèmia ha de ser un punt de trobada, un espai on el coneixement, el respecte i la concòrdia ha de servir per a que tots els valencianoparlants se senten representats i protegits. Perquè una institució que no representa tots només divideix.
2: Obrim ara pàgina de successos perquè la policia ha trobat esta vesprada, també notícia d'última hora, ha trobat esta vesprada a Tarragona

0: restes òssies del bebè, els pares del qual, que són de Castelló, van ser detinguts ahir a València després que el iaio denunciara que la mare els havia telefonat per a dir-los que havia mort el bebè i que l'havien soterrat directament. Els Mossos d'Esquadra concretament estan ara mateix escorcollant la vivenda a Tarragona, a la qual van trobar també vora una trentena de gossos desnodrits i en condicions de manca d'higiene. La parella detinguda, els pares del bebè, insistim, han passat ja a disposició judicial. La Guàrdia Civil ha detingut a Benidoleig, a la Marina Alta, una dona de la República Txeca sobre la qual pesava una petició internacional de detenció emesa per les autoritats d'aquell país. Se l'acusa d'un delicte de tràfic d'armes, municions i explosius. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
1: La detención se ha producido cuando los agentes de la Guardia Civil de Pedreguer han acudido para mediar en una discusión tras un accidente de tráfico entre un hombre y una mujer, ambos extranjeros. Tras descartar que hubiera agresiones y tras revisar la documentación que solicitaron a la mujer, comprobaron que pesaba sobre ella la requisitoria de extradición. De esta forma fue detenida y puesta a disposición de la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión hasta que se concrete esa extradición a su país, República Checa. También sobre el varón constaba un señalamiento internacional de averiguación de domicilio y paradero que los agentes han comunicado a la autoridad judicial competente.
0: La policia local de València ha detingut un home per agredir la seva parella i impedir-li fugir de casa. Els fets van succeir la passada matinada quan la víctima va aconseguir enviar missatges d'auxili a una amiga, que és qui va acabar donant la veu d'alarma al cos municipal. La víctima afirmava estar vivint-ho amb terror i suplicava que la tragueren de la casa. L'agressor ha quedat arrestat per un delicte de maltractament a l'àmbit familiar. I 15 segons apenas per a un apunt cultural important, perquè Pedro Espadero i Sergio Gómez tornaran a plantar les fogueres oficials de l'any que ve a Alacant, les fogueres de l'any 2027 que tornaran a ser d'Espadero i de Gómez. Esports amb Eduardo Esteve. Bona vesprada, Edu.
2: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: No sé si tirem per això de Ron Gurley al València o per on tirem avui.
2: Sí, perquè avui ha sigut el dia en què Ron Gurley ha donat les explicacions sobre el mercat que ha fet el València. El CEO esportiu de l'equip de Mestalla ha insistit una vegada més que Carlos Corberán va a acabar la temporada.
3: La situación del entrenador es que tiene todo el apoyo del consejo, de la propiedad y mío también. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, de los fundamentos de esta política que requieren de estabilidad y confianza. Y obviamente la continuidad es un aspecto clave en este proceso. Ha sido, sin duda cabe, un inicio complicado de temporada, pero creemos firmemente en que vamos a revertir la situación.
2: Además, no vull parlar de l'objectiu d'Europa, ja dir que no van intentar fitxar un davanter l'últim dia de mercat, les milongues de Ron Gurley. El Villarreal, Foix, serà quasi baixa segura per als propers partits. Víctor Fran, bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada. I és que el central argentí no ha treballat aquest matí amb la resta del grup i tot fa indicar que serà baixa de cara al partit del proper dissabte davant del Deportivo de la Coruña, i haurà que veure també si està en condicions de poder afrontar l'encontre del proper dimarts en Champions davant del Borussia de Dortmund. Els groguers busquen la victòria per tal de no sumar 4 jornades consecutives sense guanyar, el que seria la pitjor ratxa de l'últim any i mig.
2: Gràcies, Víctor. I per últim, a la camp, Paco Peña, director esportiu de l'Hèrcules, ha parlat avui del mercat de fitxatges. David Esteve, bona vesprada.
5: Bona vesprada. Paco Peña, director deportivo del Hércules, ha hecho hoy valoración de lo que ha sido el mercado del Hércules después de realizar 10 incorporaciones. El conjunto alicantino, que se quedó a las puertas de firmar un extremo sub-23 y también de darle salida a Fran Sol como delantero, y aunque esos fueron los dos movimientos pendientes, Paco Peña, director deportivo, ha reconocido que se ha hecho un gran trabajo este verano.
2: Gracias, David. Això és el que hi ha al món de l'esport amb Ron Gurley i les seues milongues.
0: Ron Gurley i les seues milongues, segons Eduardo Esteve. Gràcies, Edu. Fins demà.
2: Adeu, Ramon.
0: I atenció a l'oratge, atenció, perquè ve encara més calor, Núria.
6: José Ángel Núñez, cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, parla d'un pic càlid notable a partir de demà divendres. En principi, fins al dilluns o dimarts, tot i que no es descarta que s'allargui més.
7: no va a ser tan intenso como lo de julio y agosto, pero sí que para ser septiembre pues vamos a tener temperaturas muy altas. Vamos a volver a ver temperaturas de 40 grados o algo más en el interior. No va a haber viento de poniente, van a ser vientos flojos, lo cual quiere decir que no se van a disparar las temperaturas en el litoral, pero 32 a 34 grados con humedad muy alta, con brisas muy flojas, sensación de bochorno tanto de día como de noche, pues van a ser pues temperaturas significativamente altas para las fechas que estamos.
6: I això després d'un agost que ha sigut, segons la EMET, el més càlid des que hi ha registres.
7: La primera quinzena d'agosto no hubo un gran pico de calor, pero las temperaturas estuvieron pues entre 2 y 3 grados más altas de lo normal, con mucho bochorno tanto de día como de noche, y el gran pico cálido llegó el día 19 con esa ponentada que hizo pues que las temperaturas subieran por encima de 42 grados.
6: És la primera vegada des que es va implantar el Pla Meteo Alerta que en un mateix any s'activa 5 dies l'avís roig per temperatures màximes en la Comunitat Valenciana.
0: Així està la Comunitat Valenciana a 3 de setembre de 2026. Continua la brújula amb Marta García Ayer. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Onda. En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.
10: Onda Cero, Castellón.
11: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
0: El dimarts 8 de setembre, programa especial Comunitat Valenciana en la Onda amb motiu de l'inici del curs escolar. A partir de les 2:30 estarem en directe des del Col·legi Tomàs de Montanyana de València per a viure de prop la volta a les aules i conèixer com afronten este nou curs alumnes, famílies i professors. Un programa especial per a parlar d'educació, de nous reptes, projectes i de tot el que suposa tornar al col·legi després de les vacances. El dimarts 8 de setembre, a partir de les 2:30, Comunitat Valenciana en la Onda en directe des del Col·legi Tomàs de Montanyana de València. Col·labora Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
12: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
13: Esto promete, Manu.
12: Ya lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
13: Huele a compra, Manu.
12: Huele.
13: Va. ¡Y ¡Ah! 24 horas! Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
12: Venga. Ocasión.